0: Para este verano puede ser acercarse a ver la nueva exposición temporal dedicada a la intervención de Antoni Gaudí en la Catedral de Mallorca, que desde hace unos días se puede visitar. Y es que estamos en el año Gaudí, al cumplirse 100 años del fallecimiento del arquitecto catalán. Marta de Castro es técnica de gestión cultural de la Catedral y comisaria de la exposición. Marta, bon dia.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Què ens trobarem en aquesta exposició damunt la intervenció d'Antoni Gaudí a la catedral?
1: Idò, mos trobarem en primer lloc el claustre, tot un conjunt de panells explicatius que mos permeten conèixer la intervenció d'Antoni Gaudí juntament amb Pere Joan Campins de la catedral en profunditat, mos donen un fil conductor, però després ja dins del propi temple mos trobem en intervenció en si mateixa, a més de que algunes peces exposades que no solen poden veure els visitants, com per exemple maquetes que ens il·lustren el procés creatiu o una mitra que va ser del bisbe Pere Joan Campins i que també ens ha deixat el bisbat per aquesta ocasió.
0: És una ocasió sempre interessant per a conèixer aquesta intervenció històrica que va fer l'arquitecte català. Quan es pot visitar?
1: Aquesta exposició la tindrem a la catedral fins juny de 2027 i se pot visitar de dilluns a divendres de les 10 a les 5 i quart i després de dissabtes fins a les 2 i quart. I també recordar que per tots els residents de Mallorca l'entrada a la catedral i, conseqüentment, la visita a l'exposició és gratuïta, així que és un pla per aprofitar.
0: Perfecte. Hi ha qualque visita guiada o qualque acompanyament en qualque moment?
1: Bé, actualment se visita dins d'aquesta hora i si una visita lliure, sí que es veu que hi ha moltíssima informació perquè se puguis fer una ruta autoguiada disposant d'esperells explicatius, però després també hi ha codis QR amb guies que orienten a tota la visita, carteles i a més material explicatiu, però també a partir de setembre començarem a fer altres activitats complementàries de l'exposició. Com bé comentàveu, visites guiades, farem també conferències, activitats per escoles, per famílies, perquè el que volíem amb aquesta exposició és que la gent conegui més la figura de Toni Gaudí, de Pere Joan Campins, però també que ho visquin. Així que a partir de setembre farà totes aquestes activitats.
0: Perfecte. Ara amb la Sagrada Família com està en el centre d'atenció, en la benedicció de la Torre de Jesús, que vàrem veure l'altre dia a Barcelona, Gaudí és més conegut encara amb la Sagrada Família. Què destacaries, Marta, de la seva intervenció a la Seu de Mallorca? Què és lo que no podem deixar de tenir en compte que va realment canviar la nostra Seu?
1: És que realment, quan entram a la Seu, sense donar-nos compte, ja veiem en Toni Gaudí per tot, perquè ell va intervenir en la llum, ell va ser qui va dur la llum elèctrica a la catedral i també va començar un procés d'obertura de vitralls, així que en primer lloc fixar-nos en aquesta il·luminació del temple seria fonamental per entendre la intervenció. També l'espai, perquè ell va traslladar el cor, ja tenim aquesta sensació d'una catedral oberta, diàfana, que ens acolles, i també el color, perquè sobretot a la zona del presbiteri va fer unes pintures juntament amb Josep Maria Jol al cor, el mural ceràmic, que és preciós. Mirem on mirem, trobarem en Toni Gaudí, però jo crec que espai, llum i color és el que sempre ens ha quedat de la seva intervenció.
0: Molt bé. Què tal la primera impressió dels primers visitants aquest dia a la visita que vos diuen?
1: La veritat que molt bona. La inauguració van venir moltes persones, quasi bé més de 230 persones, i la veritat que tothom estava encantat en el final. Podríem dir que s'han juntat dos grans, que són en Toni Gaudí, la Catedral de Mallorca, i sé que la gent se sent molt atreta per aquesta temàtica, però a més quan ho veuen en persona i descobrir peces més concretes, com l'escala d'exposició del Santíssim, que també li han donat més protagonisme, les maquetes, la veritat que la gent té molt d'interès en la figura d'Antoni Gaudí, també en coneix un poc més de Pere Joan Campins, que va ser aquest bisbe que ho va impulsar, i sempre estem encantats de conèixer encara més profundament la catedral que l'ha sentit tant nostre, tot el mallorquí.
0: Pues aquí un bon pla en família per fer aquest estiu. A la catedral hi ha un tiro per de dins que fa que no s'estigui tan malament en l'estiu, eh?
1: Exacte. També és un bon refugi per aquest estiu.
0: Molt bé, doncs donam aquesta idea de visita per fer en família a la Seu de Mallorca l'exposició temporal dedicada a la intervenció d'Antoni Gaudí a la Catedral de Mallorca. Marta de Castro, tècnica de gestió cultural de la Catedral i comissària d'aquesta exposició, enhorabona i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, vos esperam l'exposició.
0: Y escuchamos ahora las palabras del obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabuy, de esta semana. Puedes escuchar las palabras completas, leerlas en el Fui Dominical.
2: Estimats amics i amigues, a cadascú us dic, Déu t'estima com ets, però et somia millor. Són paraules del Papa Lleó XIV, plenes d'amabilitat i d'exigència alhora, dirigides, diu ell, en els amics i amigues del centre penitenciari de Brians. El tracte d'amistat vol dir proximitat, vol dir atenció, vol dir relació cordial, del que ha dit als seus deixebles: vosaltres sou els meus amics, com va dir Jesús. Són les notes pròpies d'una acollida tal com Jesús la preveu, i al final de l'Evangeli de Sant Mateu, i que no necessiten explicació, quan Jesús diu: era a la presó i vinguéreu a veure'm. És una de les qüestions que Jesús posa per l'examen final quan se'ns demanarà sobre la manera com haurem estimat. Dona confiança al fet que ja sabem que se'ns demanarà i ens dona temps per viure i a preparar la resposta. A la frase inicial de Déu t'estima com ets, però et somia millor, hi afegeix: el Senyor ens permet a tots començar sempre de nou, tot perquè ser humà i ser cristià no consisteix a no equivocar-se, sinó a créixer en la capacitat de convertir-se, de penedir-se, d'esmenar-se i, sobretot, de reconciliar-se i de perdonar. El Papa Lleó, davant dels presos i preses, posa el fonament de tota afirmació ja esmentat a l'encíclica Magnifica Humanitas, quan afirma que tot ésser humà és digne pel sol fet d'haver estat volgut, creat i estimat per Déu. Per això no dubta de dir amb contundència que no existeix cap situació que faci el Senyor apartar de nosaltres la seva mirada. La sensibilitat envers el món de la presó, i dels presos en particular, ha pogut tenir al llarg dels temps diversos escenaris, però l'actitud que Jesús ens demana a l'Evangeli és sempre, sempre la mateixa, que és descobrir el rostre de Crist en cada pres. La mirada del cristià descobreix des de la fe una realitat humana molt distinta a la que es percep amb freqüència a través dels mitjans de comunicació o les estratègies polítiques, o la que ens arriba des d'una percepció netament aliena. El programa del cristià és un cor que veu on es necessita amor i actua en conseqüència. Són paraules del Papa Benet XVI. Aquest és el programa del bon samarità. Aquest és el programa de Jesús. La pastoral penitenciària, amb el treball esforçat dels capellans de presons, els delegats diocesans, els voluntaris i voluntàries, a més del recolzament solidari de l'Església diocesana, dona testimoni que és possible una major humanització. Hi ha qui ho ha demostrat i ho segueix demostrant amb fets a nivell personal i des d'altres institucions. La nostra realitat amb ells ha de ser que el seu treball en tantes situacions difícils i fins i tot conflictives sigui un treball solidari, comprès, valorat, apreciat i estimulat per la comunitat cristiana i també per tantes persones que mostren interès i una sensibilitat especial. La raó és evident i toca de ple les arrels de l'Evangeli i és una de les preferències pastorals de Jesús. Aquesta convicció està unida a moltes altres que són col·laterals i que ens empenyen a tenir una actitud evangèlica davant la violència juvenil i de gènere, davant qualsevol tipus d'atropellament de la dignitat de la persona humana, fent tot el possible per ajudar la rehabilitació de les persones que han estat causants i al mateix temps víctimes. Es tracta de la lluita decidida contra el mal per poder-lo vèncer i fer el possible, com demana el Papa Lleó, fent espai al Senyor en el nostre cor i cercant el seu rostre.
0: Pues hasta aquí nuestro Mirai de la Iglesia de este viernes 10 de julio. Nos despedimos como siempre con esa frase del Papa Francisco: no seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Sigues ahora con Mediodía COPE. Buen fin de semana. Gracias.
3: Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
4: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
5: Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE este viernes 10 de julio.
6: Ya la ha dado.
3: Es el sonido desgarrador de las llamas. Acabamos de saber que se eleva oficialmente a 12 el número de fallecidos en el terrorífico incendio que asola Almería y que sigue muy activo. Se trata ya del peor incendio en la historia de Andalucía. Mira, el presidente Juanma Moreno ha pedido aquí esta mañana en Herrera, en COPE, prudencia. Y ha dejado caer que ha sido provocado por un poste de la luz.
7: Vamos a ver cómo evoluciona. Ahora mismo hay 3.150 hectáreas calcinadas. Todo parece indicar que el origen es la caída de un poste de un tendido eléctrico, lo cual pues derivará también responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo. Pero bueno, ahora mismo lo que estamos es intentando controlar el incendio, que es lo más importante, evitar que haya algún tipo de pérdida de vidas humanas.
3: Álvaro Ramos es el alcalde de Garrucha, ha pedido prudencia. De momento se trata del incendio, el segundo incendio con más fallecidos en la historia de nuestro país, y hay abrasadas más de 3.600 hectáreas. En un minuto vamos a estar en Almería con la última hora. Pero una reflexión, mira, por favor. Este invierno, esta primavera pasada, todos lo hemos visto, ha llovido muchísimo. Ha llovido mucho y ya llevamos dos olas de intensísimo calor. Sabemos que no se limpian los montes como se limpiaban antes, por lo tanto hay que extremar la precaución. Hay que tener cuidado con las barbacoas, con esos cigarrillos que tiramos por la ventana cuando vamos conduciendo. Hay que tener cuidado con dejar residuos cuando se va al campo, porque cualquier cosa prende la chispa. Así que, por favor, mucha responsabilidad. Están pasando más cosas que te cuento ya con Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
3: Lo primero, las cifras actualizadas, ¿en qué punto estamos?
8: Pues lo que decías, oficialmente ya son 12 las víctimas mortales, 10 de ellas británicas, alcanzadas por el humo, las llamas en sus coches cuando estaban intentando escapar de la zona. Hay además 4 personas heridas muy graves. No se descarta que a esta hora pueda haber más víctimas, porque otras 23 personas estarían aún por localizar. Acaba de informar sobre ello el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
9: Este incendio que está siendo duro y está siendo complejo, y que lamentablemente ya tenemos confirmado 12 personas fallecidas. Por tanto, tenemos 12 personas fallecidas, 23 personas no localizadas. No significa que estén fallecidas, ni mucho menos. Ya tenemos experiencia de etapas anteriores que a veces simplemente están en otras zonas y no se han identificado, ¿no? Por tanto, hay que ser prudente.
3: Y mucho cuidado, porque el fuego se recrudece por el viento y por el calor, que supera ya los 30 grados en la zona.
8: Ahora mismo 500 efectivos siguen trabajando contra el fuego. Sabemos que esta tarde se va a desplazar a esa zona.